moderna e atuante. 97.9. Siga no Instagram, @RadioBlauNunes. 97.9. Tá legal, tá na Blau.